0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia. Questa è...

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Humboldt.it.